Aquests són els nostres consells. Rentar coixins de plomes. La millor manera de rentar els coixins de plomes és posar-los dins la rentadora. Utilitzeu un programa de rentar curt i poseu dues pilotes de tennis dins el bombo perquè les plomes no s'ajuntin. Si encara així no queden bé, aixugueu-los amb l'ajuda d'un aixugador de cabells. Ràpidament se tornaran suaus.

Hola Manu, som en Llorenç Santa Maria. Com estàs tu, sa família i tota sa família d'oients de Ràdio Murta? Supòs que tothom està bé i bé, ben aviat espero que mos puguem reunir i xerrar en persona per la ràdio. Una abraçada molt forta a tothom. Adeu.

Coneguem els nostres dites i refranys. Ves amb el cor damunt la mà, però no te deixis robar. Recomana que no s'adugui la sinceritat i la ingenuïtat a estrens que puguin ser perjudicials.

Som del Pereta i vull enviar una salutació a en Manu Blanco i, com no, a tots els oients de Ràdio Murta. Moltes felicitats a tothom. Visca la bona música de Ràdio Murta. Ai, Pereta, que has tornat de veta.

Sabíeu que l'any 1894 el nucli urbà de Sorta, situat en el municipi de Felanitx, tenia el nom de Sant Isidro?

Aquests són els nostres consells. Vidres sense adhesius. El control de la ITV, velles ferretines de lluïdes o qualsevol altre adhesiu que vulgueu llevar dels vidres del cotxe, ho podreu fer passant una esponja banyada amb vinagre calent. Si fregueu de manera lleugera, no quedarà ni rastre.

coneguem les nostres dites i refranys. L'aigua no se perd tota per un lloc. Ho diuen per significar que generalment la culpa no és d'un tot sol, sinó de les dues parts.

Sabíeu que en Francisco Soler i en Gabriel Vidal, jugadors del Real Club Deportiu Mallorca, varen formar part de la selecció de futbol en els Jocs Olímpics de Barcelona?

Hola a tots, amics. Soc Santi Carulla, dels Mustang, cantant dels Mustang, i vull aprofitar aquest moment per felicitar-vos a tots vosaltres, escoltes de Ràdio Murta, una abraçada molt forta i molt especial per al bon amic Manu Blanco, que dirigeix i presenta aquest espai a Ràdio Murta. Moltes gràcies, amics.

Aquests són els nostres consells. Falguera que fa net. Si sou al·lèrgica a la pols, la falguera vos ajudarà a mantenir l'ambient net, ja que les fulles d'aquesta planta tenen la facultat de recollir i fer netes les fines partícules de pols. Per la vostra part, tan sols l'heu de regar bastant sovint amb aigua teva i polvoritzar les fulles. Per llevar la pols que s'aferri a les seves fulles, la dutxeu cada 15 dies. Aquesta planta pot estar amb pal llum, però necessita molta d'aigua.

coneguem les nostres dites i refranys. Any de fred, any de tors. El fred fa venir en els tors.

Romeu Barceló S.A. Empresa fundada fa 40 anys. Moviments de terres, excavacions, a cel obert, fonaments, piscines, enderrocs de tot tipus d'edificacions i estructures, complets o parcials, amb maquinari i amb mitjans manuals, subministra d'àrids en cantera propi, subministrant terres o graves, terra vegetal, arena, per jardins i per tot, en servei a tota Mallorca. Romeu Barceló S.A. Carrer Eivissa 16 de Campos. Telèfon 971-650304. 650304. Romeu Barceló S.A.

0: crec des d'ahir que jo el meu nom és Miquel Seguicases.
1: Un Instagram Morell de Rubí.
2: Home, que veus, aquí teníem jo.
3: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta per...

demano hola, estimats oients de Ràdio Murta. Som en Llorenç Santa Maria. Vos envio una forta abraçada a tothom. Escoltau Ràdio Murta, que posa bona música. Salut per tots.

coneguem les nostres dites i refranys. Tot bon cavaller cau. Vol dir que fins i tot els homes més prudents cometen algun error.

0: Forn de Sa Creu, dels millors pans pagesos de Mallorca fets amb forn de llenya. Boníssim pa mallorquí blanc i moreno. Forn de Sa Creu, tasteu també la nostra boníssima còquia bamba, entre d'altres delícies. Forn de Sa Creu, obert d'avui des de matí a 1:30 del migdia, dilluns tancat. Podeu cridar amb antelació i comanar el que vulgueu en el número 971-66-54-13. Gasolinera BP Las Palmeras, con servicio de AdBlue en surtidor y garrafas, servicio 24 horas de cajero automático, bombonas de butano, venta de leña, hielo y tienda supermercado, con máquina autolavado y lavado a presión. Gasolinera BP Las Palmeras, en carretera Arenal Cabo Blanco, kilómetro 3,5, teléfono 971-740739, 740739.
1: Tornen Sant Abdon i Sant Senen. Deixa la platja una estona i visita la capital del Reiguer. Jordi Évole, Tomeu Penya, Rebeca, Luna, Cucorba, teatre, activitats infantils, cinema, competicions esportives, espectacle equestre i molt més. Sant Abdon i Sant Senen 2026. Viu l'estiu a Inca. Ajuntament d'Inca.
2: En estos momentos, miles de personas podrían estar escuchando su publicidad. Para poder vender sus productos, tiene que darse a conocer. Rodio Murta le puede ayudar. Departamento de Publicidad 691-82-53-21. 691-82-53-21.

De dilluns a divendres, aquí, a Ràdio Murta, de les 10 a les 12 de matí, la vostra música. Podeu triar la vostra música telefonant a qualsevol hora del dia en el nostre 971-439785. Pot sortir el nostre contestador. El que heu de fer és dir el vostre missatge, donar el vostre nom, de bon mos telefoneu, quina cançó voleu escoltar i si la voleu dedicar també. I queixa la vostra música l'escoltant de dilluns a divendres aquí a Ràdio Murta de 10 a 12 des de matí. Vos esperam.

Hola, Manu. A Naipes t'enviam una ferrada pel coll molt grossa. A tu i a totes les persones que escolten Ràdio Murta.

0: Som la Gínia Covín, dels Valldemossa.
1: Hola, Manu, i hola a tots els oients de Ràdio Murta. Una abraçada molt forta des d'aquí, des de Valldemossa. I, Manu, gràcies. Una ferrada molt forta a tots.

0: Martí Serra, 971-44-31-44.
1: Aquests són els nostres consells. Aubergines sanes. Heu notat que quan reboseu aubergines queden completament impregnades d'oli? Això passa perquè les aubergines se comporten com autèntiques esponges. Quedaran delicioses i no absorbiran oli si abans de fregir-les les passeu per blanc d'ou.

Hola, des de Menorca, una salutació molt especial per tots els oients de Ràdio Murta. Som na Joana Pons. Gràcies a tots per ser oients d'una emissora tan especial.

Ràdio Murta. M'agrada molt pensar en tu. M'oblido de tot, no penso en res. Vull ser feliç i res més. Per tenir un dia agradable, profitós, llarg i lluent, tan lluent que un cègol pogués veure'l.

vida, no sé quantitat d'amics que tens. Tal vegada triant qualitat, la roda és més petita, els valors estan presents.

0: com esteu? Cada dijous a les 10 del vespre vos esperam a Baixa A amb en Manu Blanco, aquí a Canal 4 Televisió. Anirem per verbenes, per festes, per fires, per tots els pobles. Així que ja ho sabeu, cada dijous a les 10 del vespre vos esper Canal 4 Televisió, Baixa A.
1: Estimats oients de Ràdio Murta, som la Marga Pocoví.
2: I jo som en Biel Tous, som els cantants de l'Orquestra Oasis.
1: Vos esperam el proper dimecres 29 de juliol a les 10:30 del vespre a la plaça Major de Pollença per cantar, ballar i gaudir de les cançons de l'Orquestra Oasis. Organitza i patrocina Ajuntament de Pollença i tot espectacle.
0: En el corazón de Palma, en la calle San Miguel 60, está el Rey de la Plata. Compramos oro, todo tipo de plata, cuberterías, juegos de té, relojes de primeras marcas y brillantería. Tasamos a domicilio sin coste y somos especialistas en joyas antiguas. Pase y compruebe que en el Rey de la Plata somos los mejores. El Rey de la Plata te espera. Teléfono 627-83-42-75. 627-83-42-75.

0: El verano ya está aquí en el Club Escoide en Rabasa, Ses Torres. Nuestras actividades se toman un descanso hasta octubre, pero las puertas siguen abiertas. Te esperamos lunes, miércoles y viernes por la tarde y los sábados de 8 de la tarde a las 11:45 de la noche. Que no falte nuestro tradicional pamboli y el mejor baile. Estamos en Carrer Francés, Frontera 19. Reserva ya tu mesa al 629-31-25-64.
1: Si vols aconseguir aquest 2026 la teva millor versió, Chest Bias Fit és la teva opció. Entrenament personals a domicili o les meves pròpies instal·lacions i entrenament grupals al terme de Llucmajor. Si vols fer la teva primera passa, posa't en contacte a través de les meves xarxes socials Chest Bias Fit o a través del telèfon mòbil 661 9 41 22.

0: A que a lo millor hay un lloc on el fot xerra i se quan respon. Benvinguts a Restaurant Bonanza. Brasses enceses, quan sucosa i aquella loreta que te treu des del carrer fins a la taula. Comparteix, brinda i disfruta. Bonanza és aquell moment que comença amb fam i acaba amb un somriure. Reserva avui i deixa que el fot faci la seva màgia.
1: Tomeu Barceló S.A. Empresa fundada fa 40 anys. Moviments de terres, excavacions, a cel obert, fonaments, piscines, enderrocs de tot tipus d'edificacions i estructures, complets o parcials, amb maquinari i amb mitjans manuals, subministra d'àrids en cantera propi, subministrant terres o graves, terra vegetal, arena, per jardins i per tot, en servei a tota Mallorca. Tomeu Barceló S.A. Carrer Eivissa 16 de Campos. Telèfon 971-65-0304. 65-0304. 0304. Tomeu Barceló S.A.

0: Vols impulsar el teu negoci, fer-lo créixer i connectar amb altres professionals? A Piment treballen al teu costat amb assessorament, formació, suport i una veu forta per defensar els interessos de les petites i mitjanes empreses de Mallorca. Forma part d'una gran xarxa empresarial, comparteix experiències i descobreix noves oportunitats. Fes el pas. Festa de Piment. Junts som més forts. Ets una pime? No ho dubtis. Ets pime.
1: En Baleares, miles de casas de campo y pequeñas urbanizaciones solo pueden tener internet lento e inestable. Una conexión a internet que produce cortes y lentitud. Pero existe una tecnología inalámbrica que en Iberred llevamos instalando desde el 2007 con más de 26.000 instalaciones. La tecnología WiMAX, instalada por Iberred, da internet de alta velocidad a las casas de campo y residencia de fuera de núcleos urbanos. Más información en nuestras oficinas, en iberred.es o en el 971078103. Iberred, especializados en llevar internet donde otros no llegan.

0: no es solo venir a comer, es empezar el día con calma, compartir una comida, alargar una sobremesa o terminar el día entre buena música y buen ambiente. Eso es Cheer Up, en Plaza Ramon Llull de Manacor, abierto todo el día para ti.
1: Cerques un lloc especial per disfrutar d'una bona paella o d'una mariscada que recordaràs durant molt de temps? Vine a Can Manolo, a Cala Ratjada. Ingredients frescs, racions generoses, servei atent i una ampla terrassa per disfrutar de la millor cuina mediterrània. Més de 40 anys d'experiència mos avalen i te garantim que voldràs tornar. Reserva amb antelació en el 971-56-57-17. Restaurant Can Manolo, a Cala Ratjada.

0: Hey, vens a IKEA per unes espelmes i ja estàs pensant a portar-te una taula, dues catifes i un sofà? T'entenem, és inevitable. Per què aprofita? Perquè ja és aquí el Festival IKEA de preus baixos. Molt baixos. Hi ha grans descomptes esperant-te fins al 31 de juliol. També a l'app IKEA Inspire i en islas.ikea.es. No t'ho perdis.
1: Voleu un jardí mediterrani, tropical, zen, comestible? Sigui quin sigui l'espai del que disposeu o l'estil que vulgueu donar-li, trobareu la millor solució a Can Juan i Toguides. T'esperam a la carretera Palma-Manacor, quilòmetre 6,6 de Sant Ferriol. Oberts tots els dies. Can Juan i Toguides, sembrant futur des de 1910.

0: A Son Mut Nou hi trobaràs tota la veritat de Figueres de les Illes Balears, així com moltes d'altres de tots els països del món. 3.200 figueres de 1.436 varietats diferents de totes les col·leccions, amb la recuperació i conservació de les 289 varietats autòctones. Son Mut Nou, visites guiades dimarts, dijous i dissabte de les 8 del matí a la 1 del migdia i també amb visites a convenir. Son Mut Nou té més de 20 productes de figuera fets de forma artesanal. Son Mut Nou, camí d'Espelmer, quilòmetre 3,200, polígono 39, parcel·la 58, camí de la Torre de Llucmajor. Més informació en el 646-633-259. 646-633-259. Son Mut Nou, t'hi esperam.
1: Atención, esto le interesa. Escuche, escuche. Can Jaume Multiservicios y Mantenimiento les ofrece los mejores servicios en obras y reformas, fontanería, atascos, pintura, descalcificaciones, montaje de termos Bosch, mantenimiento de jardines. Infórmese al teléfono 871-61-1895, 871-61-1895. Desde 1992, en calle Cotlliure 5 de Palma, Can Jaume Multiservicios y Mantenimiento.

0: Forn de sa Creu, dels millors pans pagesos de Mallorca fets amb forn de llenya. Boníssim pa mallorquí blanc i moreno. Forn de sa Creu, tastau també sa nostra boníssima còquia bamba, entre d'altres delícies. Forn de sa Creu, obert d'avui des de matí a 1:30 del migdia, dilluns tancat. Podeu cridar amb antelació i comanar lo que vulgueu en el número 971-66-54-13.
1: A nadie le gusta esperar, ni ducharse con agua fría, ni quedarse sin calefacción. Si necesitas gasoil a domicilio y lo necesitas ya, Suministros Calviá te lo pone fácil. Pide Fast Delivery, el servicio más rápido, sin esperas, sin retrasos, en cualquier parte de Mallorca. Pídelo llamando al 623-061-240. Suministros Calviá, tu hogar, tu calor, tu tiempo.

Cada dijous a les 9:30 del capvespre tens una cita a Feim Poble, un espai dedicat a la part forana de Mallorca, on recorrem els nostres municipis per conèixer de ben a prop tota l'actualitat local, les festes, la cultura, els projectes i la gent que fa el poble cada dia. A on? A Canal 4 Televisió.

0: Protegeix la teva casa i segona residència amb alarmes Trablisa, l'alarma líder, sense quota d'alta i amb el nostre exclusiu servei d'intervenció immediata amb bases estratègicament distribuïdes a les illes per una ràpida intervenció. Aprofita ara la nostra oferta de 10,20 euros al mes i va inclòs els 6 primers mesos. Instal·lació gratuïta el dia i hora que vulguis. Crida al 900 535 961 o entra a alarmestrablisa.es. Trablisa, 50 anys protegint allò que més li importa.
1: Una altra cridada pels deutes? Una altra vegada el telèfon que no atura de sonar? Escolta, ja basta de patir per dobbers. Ara és hora de tornar a començar. En Baleares Sin Deuda te pots acollir a celler de segona oportunitat i cancel·lar els teus deutes de manera legal. Baleares Sin Deuda. 971-773-693. Baleares Sin Deuda.com.

0: No te perdis les rebaixes de Yespa Bau a Muro. Camilles, suaderes, calçons. I ja tenim els trajes per la nova temporada. Trajes de noces, comunions i més. Yespa Bau, especialistes en talles grosses. Yespa Bau, carrer mossèn Jaume Mollet, de vora l'Ajuntament de Muro. Mos pots trobar a les xarxes socials, Instagram i Facebook.
1: Tornen Sant Abdon i Sant Senent. Deixa la platja una estona i visita la capital del Reiguer. Jordi Évole, Tomeu Penya, Rebeca, Luna, Cucorba, teatre, activitats infantils, cinema, competicions esportives, espectacle equestre i molt més. Sant Abdon i Sant Senent 2026. Viu l'estiu a Inca. Ajuntament d'Inca.
2: Nins, nines i famílies, preparats per divertir-vos? Cada dimarts a les 8:30 del vespre teniu una cita amb Chip Chap, el programa infantil de Canal 4 Televisió. Jocs, aventures, rialles i moltes sorpreses vos esperen cada setmana. Chip Chap, cada dimarts a les 8:30 del vespre a Canal 4 Televisió. Chip Chap, la diversió comença aquí.

fa calor? Què tal si encetam una cindri? Què tal si me dius que m'estimes durant els següents 30.000 de matins? Fa calor. Què tal si nedam amb pilotes? Què tal si deixam que se parra de ball els termòmetres a 20

Hola, sóc en Sebastià de Roada i estic molt content. Salut i una ferrada a tots els oients de Ràdio Murta i en especial a Mano Blanco. Adeu.

0: Manu, en Naipes t'enviam una ferrada pel coll i un saludo a tots els oients.
1: Necessites gasoil? Per la teva obra, finca o empresa, el gasoil Sambi t'ho duim ràpid. Preus competitius i atenció personalitzada. Truca ara al 663 56 73 18 i aprofita les ofertes setmanals. Gasoil Sambi, la teva energia de confiança.
2: Blanca Terra, celler i restaurant. De la terra neix l'essència. Sabors autèntics reinterpretats amb creativitat. Un nou espai on la tradició mallorquina es viu de manera diferent.
3: Blanca Terra, gust amb arrels.
4: Año 2032. Las casas ya no las venden personas. Un algoritmo decide el precio. Otro escribe el anuncio. Otro negocia. Otro responde mensajes automáticos. Resultado. Miles de viviendas iguales. Sin alma. Sin estrategia. Por suerte todavía quedan personas que entienden que detrás de cada casa hay una historia. En Fincas Fiol seguimos haciendo algo revolucionario. Pensar. Porque en Fincas Fiol no vendemos casas. Cambiamos vidas.

0: Hola, jo som una Marga Pocoví.
1: Hola, jo som en Biel Tous.
0: Bueno, i enviem una forta ferrada i una besada molt forta a tots els oients
1: de Manu Blanco
0: de Radio Murta.
1: Això mateix. Besitos. Ciao.

0: Atención, novedades en Can Matías y Miquel. Nuevos precios en su buffet libre. De lunes a viernes, 18 euros adultos y 9 euros niños. Sábados, 22 euros adultos y 10 euros niños. Y domingos, 27 euros adultos y 11 euros niños. Recuerda, menú infantil hasta los 8 años. Reserva ya tu mesa en el 971 42 73 20. Estamos en carretera de Manacor, kilómetro 4, rotonda de Sonllàtzer. Can Matías Miquel, comer bien sin complicaciones.
1: Ja és aquí, Universitat de Mallorca, on trobaràs estudis universitaris i màsters oficials. 4 campus, a Inca, Palma, Coll d'en Rabassa, Jaume III i online. Formació innovadora, titulacions oficials amb alta ocupabilitat, pràctiques empreses i projectes socials. Estudia a ADEMA. Vine a descobrir la teva vocació i el teu futur. Universitat de Mallorca, el teu campus.
2: Ai, vull menjar pizza. No, que ahir ja en vaig menjar. Millor carn, o peix, o alguna cosa lleugera. Uf, saps què? Anem a l'estació de Sant Llorenç. Allà ho trobarem tot.
3: Reserva ja al 871 87 34 44, que segur que està ple.
2: Ai, Déu meu, quina il·lusió anar a l'estació de Sant Llorenç. Segur que trobam alguna cosa que ens agradi.
3: L'estació de Sant Llorenç. Menjar bé i passar-ho millor.
4: Porque las enfermedades o accidentes de su mascota no entienden de horarios, Marta Ferrer, veterinaria, a su servicio las 24 horas. Servicio de urgencias veterinarias en el teléfono 635 39 11 45. Y también fisioterapia veterinaria y terapias alternativas para caballos y todo tipo de mascotas. Marta Ferrer, urgencias veterinarias 24 horas. Teléfono 635 39 11 45. Cuidamos de su mascota como si fuera nuestra.

0: Vols vendre el teu or i plata amb un tracte diferent? A Or per Grams, comprant les teves joies i valorant les teves pedres de qualitat com diamants. Comprant joies d'època, joies de firma i rellotges de gamma alta. El nostre tassador gemòleg és especialista en alta joieria i rellotges de reconegudes firmes. Ens desplaçam a domicili. Or per Grams, està a les avingudes de Palma, junt Casa Gallega. Vine a Avinguda Comte Sallent de 7. Telèfon 971-048-978. 971-048-978. Or per Grams. Amb pàrquing gratuït. Or per Grams.
1: Nins, nines i famílies, preparats per divertir-vos? Cada dimarts a les 8:30 del vespre teniu una cita amb Chip Chap, el programa infantil de Canal 4 Televisió. Jocs, aventures, rialles i moltes sorpreses vos esperen cada setmana. Chip Chap, cada dimarts a les 8:30 del vespre a Canal 4 Televisió. Chip Chap, la diversió comença aquí.
2: Allà Llots, on un sopar es converteix en una experiència. El restaurant Grill Viniquenella. Cada setmana, la música en directe acompanya els vespres per crear un ambient especial. Allà on compartir una bona conversació, disfrutar de la gastronomia i deixar que el ritme t'endulli. Una proposta diferent per disfrutar en parella, amb amics o en família. Restaurant Grill Viniquenella. A on el bon menjar sempre sona millor a música en directe. T'hi esperam cada diumenge.
3: Estimats oients de Ràdio Murta, som Marisa Rojas,
4: jo, n'Esperança Sureda,
5: i jo, en Marga Pocoví, i juntament amb l'orquestra de Calypso i el saxofonista Vial Tou,
6: vos convidam al nostre concert Divas, amb veu de dona, un espectacle de cançons d'algunes de les millors veus femenines del panorama nacional i internacional.
7: Tendrà lloc dissabte dia 8 d'agost a les 9 del vespre a la finca de Raixa, a Bunyola. L'entrada és gratuïta. Organitza i patrocina Consell de Mallorca i tot espectacle.

Aquests són els nostres consells. Pinzells que duren més. Quan compreu pinzells o brotxes per pintar parets, mobles o quadres, abans d'utilitzar-los, poseu-los en remull entre 10 i 12 hores amb oli de lli. Vos durarà molt més temps i, a més, se faran nets amb més facilitat.

0: Estimats oients de Ràdio Murta, som
1: Marisa Rojas,
2: jo, l'Esperança Sureda,
3: i jo, Anna Marga Pocoví, i juntament amb l'orquestra Calypso i el saxofonista Vial Tou,
4: vos convidam al nostre concert Divas, amb Volta Dona, un espectacle de cançons d'algunes de les millors veus femenines del panorama nacional i internacional.
5: Tendrà lloc dissabte dia 8 d'agost a les 9 del vespre a la finca de Raixa, a Bunyola. L'entrada és gratuïta. Organitza i patrocina Consell de Mallorca i tot espectacle.
6: El verano ya está aquí en el Club Escoiden Rabassa, Ses Torres. Nuestras actividades se toman un descanso hasta octubre, pero las puertas siguen abiertas. Te esperamos lunes, miércoles y viernes por la tarde y los sábados de 8 de la tarde a las 11:45 de la noche, que no falte nuestro tradicional pamboli y el mejor baile. Estamos en Carrer Francés, Frontera 19. Reserva ya tu mesa al 629 31 25 64.

0: Soy Joana de Nou Levant.
1: Soy José Luis de Son Ferriol.
2: Soy Joana Serra de Son Cotone.
3: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta per...

0: En el corazón de Palma, en la calle San Miguel 60, está el Rey de la Plata. Compramos oro, todo tipo de plata, cuberterías, juegos de té, relojes de primeras marcas y brillantería. Tasamos a domicilio sin coste y somos especialistas en joyas antiguas. Pase y compruebe que en el Rey de la Plata somos los mejores. El Rey de la Plata te espera. Teléfono 627-83-42-75. 627-83-42-75.
1: A Mallorca hi ha mil llocs per menjar, però només hi ha un on l'aire t'acaricia mentre ho fas. A Soratge, la brisa no falla mai, ni el bon menjar. Vine i descobre això i deixa que l'aire et conti el secret. Restaurant Soratge. T'esperam en Esport Verd a Calabona. Reserva al 971-84-0120. Soratge, el racó on la brisa té taula reservada.
2: Cada dijous a les 9:30 del capvespre tens una cita a Feim Poble, un espai dedicat a la part forana de Mallorca, on recorrem els nostres municipis per conèixer de ben a prop tota l'actualitat local, les festes, la cultura, els projectes i la gent que fa el poble cada dia. A on? A Canal 4 Televisió.
3: Saps que amb només 5.000 euros pots reservar la teva pròpia vivenda a les Illes Balears? I no, no estem parlant d'un lloguer. És casa teva. Grup Amb Tu construeix vivendes assequibles, amb preus protegits i sense finançament bancari. Grup Amb Tu. Benvingut a casa.
4: Hola, queridos oyentes. Por si no lo saben, yo soy King Africa. Junto a mi amigo Manu Blanco. ¿Dónde? Aquí, en Radio Murta.

Aquests són els nostres consells. Preparar pop. Quan aneu a coure el pop, no oblideu posar dins olla una ceba tallada a trossos. El xuc que amolla la blanirà i resultarà molt més agradable.

0: si vols aconseguir aquest 2026 la teva millor versió, Chest Bias Fit és la teva opció. Entrenament personals a domicili o les meves pròpies instal·lacions i entrenament grupals al terme de Llucmajor. Si vols fer la teva primera passa, posa't en contacte a través de les meves xarxes socials Chest Bias Fit o a través del telèfon mòbil 661-9-41-22.
1: Tens una pime? Tens futur. Amb PIMEM no camines sol. Creixes, connectes i avances. Festa de PIMEM. Petits però imparables. Ets una PIME? No ho dubtis. Ets PIMEM. Tornen Sant Abdon i Sant Senent. Deixa la platja una estona i visita la capital del Reiguer. Jordi Évole, Tomeu Penya, Rebeca, Luna, Cucorba, teatre, activitats infantils, cinema, competicions esportives, espectacle equestre i molt més. Sant Abdon i Sant Senent 2026. Viu l'estiu a Inca. Ajuntament d'Inca.
2: A l'antiga estació de Sant Llorenç, el tren ja no hi passa, però els sabors sí que hi fan una aturada obligatòria. A l'estació restaurant t'esperen pizzas fetes amb fons de llenya, cuina mediterrània i un ambient ple d'història. Puja a l'andana del bon gust, comparteix moments i deixa't endur. L'estació, pròxima aturada, disfrutar.
3: ¿Qué tal, mi querido Manu Blanco? Aquí tu amiga Shaila Durcal, mandándote un beso enorme. Ya sabes que te quiero mucho y espero que tus oyentes estén disfrutando. Os quiero mucho. Un beso.

0: tota la història d'en Antonio, que sempre anava escapat. Un dia estava ben llar i sa dona li mostra...
1: I vol dir que li va dur escoltat, germà?
2: Sí, sí, sí.
0: Tan cert com som, Antonio.

Sabíeu que en el segle XVI Mallorca comptava amb 1.400 torres de defensa?

som a l'Opereta i vull enviar una salutació a en Manu Blanco i a tots els oients de Ràdio Murta, on la música sempre és una meravella. Visca Ràdio Murta!

0: L'Ajuntament de Palma, sempre a prop del ciutadà, us informa de l'actualitat municipal.
1: Avui volem parlar d'una iniciativa que convertirà Palma en un gran punt de trobada gastronòmic i cultural. De l'1 al 15 d'octubre, prop de 50 restaurants internacionals participaran a la primera edició de Cuines del Món, una ruta impulsada per l'Ajuntament de Palma que vol donar visibilitat a la diversitat gastronòmica de la ciutat, dinamitzar el comerç local i convidar els ciutadans a descobrir nous sabors sense sortir de Palma. Per conèixer tots els detalls, ens acompanya avui Toni Fuster, director general de Comerç i Restauració. Molt bon dia.
2: Molt bon dia, com estàu?
1: Molt bé, molt bé. Com neix la idea de col·laborar en Cuines del Món i quin objectiu principal vos heu marcat amb aquesta primera edició?
2: Bueno, si bé neix d'una realitat que tenim a ciutat, que és que avui en dia pues, tenim moltíssima d'oferta gastronòmica d'altres països, i per tant crec que posar-la en valor pues, és un punt important per donar a conèixer totes aquestes cultures a través de la gastronomia, no? I la veritat que és una fita que neix, que volen que cresqui i que quedi, perquè crec que és molt, molt positiu poder donar a conèixer totes aquestes varietats que tenim a ciutat a través d'aquests 15 dies, de dia 1 a dia 15 d'octubre, pues que podran disfrutar a un preu assequible de l'oportunitat de conèixer gastronomia d'altres indrets que els tenim a dins l'entorn de la nostra ciutat.
1: I quan xerram d'aquesta ruta que farà una de Cuines del Món, què hi podran trobar els ciutadans? Hi haurà menús, experiències especials?
2: Vos comenta, instaurarem una pàgina web, perquè això ho fem a través de la Federació de Restauració de les Illes Balears. Hi haurà una pàgina web on la gent es podrà inscriure i bueno, ara està en fase d'inscripció de restaurants, que ja en tenim ja bastants, i en aquesta pàgina web tu podràs triar restaurant que te faci ganes d'anar, de les diferents varietats i cultures que hi haurà, i a un preu tancat de 25 euros, excepte la beguda i els postres. Si bé és cert que alguns restaurants ens han proposat incloure postre dins d'aquests 25 euros, potser no tots, però alguns sí, podrem fer les nostres reserves i conèixer pues, aquesta gastronomia tan diversa que tenim. Crec que és un preu raonable i un preu que avui en dia pues, està a l'abast de la gent i podem així posar una oferta molt variada i que puguem anar a molt d'indrets per conèixer moltes formes de gastronomia.
1: Veient que realment aquest menú és un menú molt assequible, perquè entenc que una de les prioritats d'aquesta iniciativa és conèixer tota aquesta diversitat que hi ha a la ciutat.
2: Clar, és així. Vull dir, com més vegades puguem anar a tastar aquestes diferents cuines, pues, més enriquidora serà l'experiència, no? El que parlàvem en el principi, tenim en el nostre costat moltíssim de tipus de cuina, uns més coneguts, uns no tants coneguts, perquè tots coneixen la cuina xinesa, però tal vegada no coneixen tant la libanesa o la tailandesa,
1: exacte,
2: no? Per tant, és una oportunitat pues, a un preu assequible de conèixer altres cuines que tal vegada no els tenim tan avasades i de poder degustar aquests plats típics d'aquestes cultures que també conviuen nosaltres.
1: En xerrava, Toni, de que hi ha una web per poder-se inscriure. Quin nom tindria aquesta web?
2: Cuinesdelmón.com.
1: Perfecte. És fàcil de recordar, nostres oients ho recordaran. Així. Toni, a mi m'agradaria saber quin impacte esperen que tingui aquesta iniciativa sobre el comerç local i, sobretot, a la restauració.
2: Bueno, nosaltres cercam dins la restauració també un poc pues que acabat l'estiu, pues la restauració, que sol tenir també una època, igual que el comerç, una
1: exacte,
2: tendència a la baixa, pues poder mantenir amb un preus assequibles pues aquesta oportunitat de seguir degustant, en aquest cas, pues altres tipus de cuina, que crec que és una cosa enriquidora, com dèiem, no? I se tracta, doncs, això, d'anar intentant, a part de donar a conèixer tota l'oferta gastronòmica, també anar, doncs, donant un cop de mà a tota aquesta restauració local que tenim a dins el nostre entorn, i així la gent se passeja, camina, disfruta de ciutat, a vegades també pot fer qualque compra en el comerç local.
1: Claro.
2: És a dir, fer un engranatge entre el que és gastronomia, cultura, passejar, conèixer ciutat i comerç.
1: Exacte. Enriquir molt més la ciutat de Palma, que molta cultura té i s'ha de disfrutar. Toni, si aquesta primera edició és un èxit, que no ho dubtam, podem esperar noves edicions o altres alternatives similars, no?
2: Jo tinc il·lusió de que Cuines del Món és un projecte que ha de créixer, crec que serà un èxit. Lògicament, pues, aprendem de les primeres errades, veurem quines coses han funcionat més bé, quines no, i de tot s'aprèn, i intentarem millorar la segona, la tercera, la quarta, i totes les que siguin necessaris, perquè crec que és un projecte molt xulo, molt engrescador, que ens dona l'oportunitat de conèixer aquesta varietat de cuines, i que tal vegada, pues, no hi anem, i amb aquests preus assequibles, la veritat que val la pena, pues, provar aquestes noves experiències que tenim aquí de vora i que convivim amb elles cada dia.
1: Bueno, Toni, moltes gràcies per estar aquí avui amb nosaltres, i recordam en els nostres oients que de dia 1 al 15 d'octubre tindran l'oportunitat de descobrir nous sabors i donar suport als restaurants de Palma amb aquesta primera edició de Cuines del Món. Molta sort amb aquesta iniciativa i fins aviat. Moltíssimes gràcies, Toni Fuster.
2: Moltíssimes gràcies a vosaltres i ben convidats estàveu a participar d'aquesta nova experiència.
1: Mil gràcies i bon dia.
0: I fins aquí tota l'actualitat de la teva ciutat. Més informació al web palma.es.
3: En Euroreciclaje Balear somos especialistas en la compra de chatarra y metales. ¿Eres una empresa? Simplifica tu gestión. Somos gestores autorizados de todo tipo de residuos industriales. Ofrecemos servicio de recogida propia con pago inmediato en tu obra o taller. Sin esperas, sin complicaciones. Encuéntranos en el Polígono Son Castelló, Gremi Sabatés 17, o en el Polígono Son Bugadellas, calle Illes Balears 42. Euroreciclaje Balear. Tu satisfacción es nuestro objetivo.

0: Vaquero, Western Park es tu parque acuático ambientado en el lejano oeste, en el que la diversión siempre está cargada. Más de 20 atracciones, navega el río salvaje, disfruta en el Gran Cañón y si te atreves, la bestia te espera a más de 30 metros de altura. Diversión para toda la familia. Compra tu entrada en westernpark.com y ven a sentirte como un auténtico vaquero.
1: Hola, m'ho coït aquí menjant unes quelites boníssimes. Gràcies, Fer.
2: De pressa i d'entressa.
1: Saps que m'amima en Fer Sansó i l'equip de redacció.
2: Quan ningú...
1: Bona, bona, bona.
2: Era...
1: Bonatge, que no falti de res.
2: Tractat.
1: Hem escoltat el meu avi, d'en Valentí Mendoza. I és que el meu amic, Valentí Mendoza, ha fet els anys.
2: I saben que no...
1: Aquesta és la cançó més coneguda que té.
2: Que pot ser...
1: És preciosa.
2: Digua.
1: Valentín Mendoza, permís per estimar-te. Bones tardes.

quin tio més autèntic, bon comunicador, bon cantant. Jo li deia, tu ets el xerrat mallorquí, Valentín, amic meu. Va fer fins i tot aquesta formació de dos pájaros contracantant, que ell fa de Joan Manel Serrat i l'altre fa d'en Sabina. Ha fet els anys, jo te dono que és molt d'anys, amic meu. Quan et sent. Que guapa aquesta cançó que vas fer ja va fa tant d'anys, tant d'anys. Permís per estimar-te, Valentín Mendoza.

0: Mireu que curiosa sa cosa. Va haver 25 anys d'aquesta cançó. Sí, sí, sí. Jo estava a Ràdio Murta, que era Ràdio Montuïri. Ràdio Marratxí. Després... fa 25 anys jo estava allà, mare meva, i se va presentar aquest jove, curro, guapo, i m'ho va dur un compact disc que posava Valentí Mendoza, Permís per estimar-te. I va dir, qui és aquest tio? I és una passada, és una passada. Sí, sí, un 25 anys té això. Mare meva, com passes, té... Vinga, jo som Manu Blanco, som un mític aquest, d'en Valentí Mendoza, entre d'altres. Anem amb la primera telefonada de sobre baixa. Vinga, bones tardes, hola.
1: Bones tardes.
0: Amb qui xerram?
1: Anna Maria de Petra.
0: Què ens escolta, Maria?
1: Que és un cató de fou, i això, si no ho veus, la Maria se fa fer. De qui has cantat? De què? De qui era del meu temps? Perquè jo m'escoltava segons quines cançons del meu temps.
0: Molt bé, i a qui la dediquem?
1: M'agradava molt. Jo sé, ojalà l'olla d'Andy Lucas i tot el que m'agradaven, perquè cantava una cançó molt
0: bona. Andy Lucas no són del mateix temps que l'ojalà l'olla, saps?
1: No, no, però ja ho escoltava, aquest.
0: No. Andy Lucas no havien nascut quan t'escoltava l'ojalà l'olla.
1: Ah, ho sé, jo sempre he escoltat música, té 81 anys i per mi de llet n'he escoltat música.
0: No, però això ho crec, això ho crec. Vinga, a qui li diguem?
1: He escoltat en el meu amo... I a la mare de Belciana cada compleix 100 anys.
0: Molt bé, i dorm a tele posant, d'acord?
1: Molt bé, moltes gràcies.
0: Gràcies, bona tarda. Gràcies, adéu, adéu, adéu. Adéu,
1: adéu.
0: M'ha encantat, m'ha encantat. Los Jabaloyas, Fórmula Quinta i Andy Lucas, de la mateixa generació. Bones tardes, me'n vaig a Ikea, que té molta calor.
2: Hey, vens a Ikea per unes espelmes i ja estàs pensant a portar-te una taula, dues catifes i un sofà? T'entenem, és inevitable. Perquè aprofita, perquè ja és aquí el Festival Ikea de preus baixos. Molt baixos. Hi ha grans descomptes esperant-te fins al 31 de juliol. També a l'app Ikea Inspire i en islas.ikea.es. No t'ho perdis.

Forn de Sacreu, dels millors pans pagesos de Mallorca fets en forn de llenya. Boníssim pa mallorquí blanc i moreno. Forn de Sacreu, tasteu també la nostra boníssima còquia bamba, entre d'altres delícies. Forn de Sacreu, obert d'avui des de matí a 1:30 del migdia, dilluns tancat. Podeu cridar amb antelació i comanar el que vulgueu en el número 971 66 54 13.

0: ¡Atención! ¡Esto le interesa! ¡Escuche, escuche! Gian Jaume, multiservicios y mantenimiento. Les ofrece los mejores servicios en obras y reformas, fontanería, atascos, pintura, descalcificaciones, montaje de termos Bosch, mantenimiento de jardines. Infórmese al teléfono 871-61-1895. 871-61-1895. Desde 1992, en calle Cotlliure 5 de Palma, Gian Jaume, multiservicios y mantenimiento. Així és, i si avui tindrem un especial també, Niña la Puebla, que faria 120 anys. Mare meva, 120 anys faria la Niña la Puebla avui, eh? Sí, sí. Sí, no, no són bromes, eh? també, bé, n'hi ha més sèniors, eh? Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, ja ho crec, perquè alerta que no faci algo d'en Joan Sebastián Bach, eh? Sí, sí, perquè va morir tal dia com avui de 1750 a Leipzig, Alemanya, Leipzig, allà on s'ha anat el punyetero Martín de Michelis, que mos ha fet el llit, però bé, l'entrenador argentí. Però és que no t'ho perdis, tal dia com avui, del 41, a Viena, Àustria, no massa en fora, va morir en Vivaldi, Antonio Lucio Vivaldi. Què t'ho pareix? Són o no són més sèniors, més grans, que la Niña de la Puebla, que faria 120 anys. Vinga, anem amb una altra criada.
1: Bones tardes.
2: Bones tardes.
1: Amb qui xerrem?
2: Amb en Miquel de Rafal.
1: Què hem d'escoltar, Miquel?
2: Per mi, un tema del Boss, Dancing in the Dark.
1: A qui ho dediquem?
2: Per mi, com sempre, per tots vosaltres, a tothom que m'ho escolta, de Maria de Petra, de Nata i de Sant Oliva, de les passes de les columnes, i moltes gràcies per tot, Manu, i molt bones tardes.
1: Gràcies, bones tardes.
2: Adéu.
0: Aquest divendres hi ha pamboliada, me diuen Pep Company. Bona gent! Presenta este viernes 31 de julio cena de pamboli, música en vivo con Sebastián, de 20 a 23, 30 horas, por solo 14 euros, con refrescos, agua, sangría y postre. Buena comida y mejor compañía, risas, bailes y recuerdos en Bona Gent, calle Ferro 12, Santa Catalina. ¡Te esperamos!

0: Estrella, arroz sec mesclat de sainz i caragols, así como otros arroces, frit, escalivada, llom amb col i més. Avisa antes de venir y tendrás tu mes a punto. Reservas al 971-742-068, 971-74-2068. Martes y miércoles cerrado, en calle Econom Caldentei junto Plaza San Jordi. Jaume Mesquida te espera en Can Quirante.
1: Estimats oients de Ràdio Murta, som la Marga Pocoví.
2: I jo som en Biel Tous, som els cantants de l'Orquestra Oasis.
1: Vos esperam el proper dimecres 29 de juliol a les 10:30 del vespre a la plaça Major de Pollença per cantar, ballar i gaudir de les cançons de l'Orquestra Oasis. Organitza i patrocina Ajuntament de Pollença i tot espectacle.
0: Para tu total tranquilidad, la mejor elección es Ismaro Seguros, en Llucmajor. Empresa familiar y cercana con gran vocación de servicio. Con todos los seguros que puedas necesitar, con atención personalizada. Seguros de hogar, vida, salud, automóviles, decesos, ahorro, etc. Con una gran marca detrás como es Occident. Ismaro Seguros, en calle Bisbe Trixiquet 61 de Llucmajor. Teléfono 610-174-528. 610-174-528. Ismaro Seguros, agencia exclusiva de Occident.
3: Una altra cridada pels deutes? Una altra vegada el telèfon que no atura de sonar? Escolta, ja basta de patir per dobbers. Ara és hora de tornar a començar. En Baleares Sin Deuda te pots acollir a celler de segona oportunitat i cancel·lar els teus deutes de manera legal. Baleares Sin Deuda, 971-773-693. Baleares Sin Deuda.com.
0: Esporles, esbrollador, en cuina oberta des de les 10 de matí de dilluns a diumenge. Menú diari de dilluns a divendres. Dissabtes, diumenges i festius, menú especial. Tapes variades d'entrants com frit mallorquí, callos, caragols. Peus de porc, escabetxo, aubergines farcides de bacallà, ensalades, gazpacho, pambolis i ses millors carns. Porcella fregida, arròs de costella de porc i sipi. Informació i reserves en el 971-61-05-39. 61-05-39. En el passeig del rei 10 d'Esporles, restaurant Esbrollador. Dimecres de juliol i agost, música en viu en la nostra fantàstica terrassa. Idò, atenció, perquè aquest dijous a les 10 del vespre has de posar la tele. Canal 4 Televisió. Bauxa, Bauxa Inca, Bauxa amb Manu Blanco, amb un servidor. Sí, sí, sí, ja veureu, ja veureu. Em vàrem entrevistar en Jordi Évole, vàrem estar en Los Niños Jesús, en Cucorba, que han fet 50 anys. Bé, una passada. Aquest dijous, a les 10 del vespre, a Canal 4 Televisió, Bauxa a Inca.
4: Tornen Sant Abdon i Sant Senent. Deixa la platja una estona i visita la capital del Reigué. Jordi Évole, Tomeu Penya, Rebeca, Luna, Cucorba, teatre, activitats infantils, cinema, competicions esportives, espectacle equestre i molt més. Sant Abdon i Sant Senent 2026. Viu l'estiu a Inca. Ajuntament d'Inca.
0: Esportles, esbrollador. En cuina oberta tot el dia, des de les 10 de matí de dilluns a diumenge. Menú diari de dilluns a divendres. Dissabtes, diumenges i festius, menú especial. Tapes variades d'entrants com frit mallorquí, callos, caragols. Peus de porc, escabetxo, aubergines farcides de bacallà, ensalades, gazpacho, pambolis i ses millors carns. Porcella fregida, arròs de costella de porc i sipi. Informació i reserves en el 971-61-05-39. 61-05-39. En el passeig del rei 10 d'Esporles, restaurant Esbrollador.
5: Descubre Tres Globs. Servicio a domicilio de agua embotellada en botellas retornables. Evita los envases de un solo uso y no generes tantos residuos. Somos una empresa mallorquina sin ánimo de lucro, cuyos beneficios se destinan a personas con un diagnóstico de salud mental. Con nuestras furgonetas eléctricas y energía solar, cuidamos del planeta. Cada compra apoya a nuestra comunidad. Elige producto local, elige sostenible, elige agua Tres Globs.
6: ¿Te gustaría que tu vehículo gastara menos combustible? ¿Notas que le falta fuerza al adelantar o en las cuestas? En 2LR Team mejoramos la respuesta del motor y ayudamos a reducir el consumo. ¿Cómo lo conseguimos? Con optimización.

0: 971-20-57-19. Pelo System, el centro que cuida tu salud capilar.
1: Ida Pelo Systems, de lo que era Martín Estilistas, el centro capilar mayor, Can Esquerre Aragón de Ciutat. Aquí fem les peticions que vosaltres vulgueu, cridant ara mateix per entrar en directe en el 971-43-97-85, si directament si me llamas por teléfono, puedes entrar en directo. 971-43-97-85. Sabeu que aquests dies tenim especials els dematins. A la vostra música fem homenatges i reconeixements, tributs i de tot. I ets hora baixes, seré aquí amb vosaltres avui, demà i passat demà, perquè després m'on anem un mes de vacacions, el mes d'agost. Com vos deia, la niña de la Puebla avui faria els anys. Uns diuen que 108, uns altres diuen que 109, uns altres diuen que 120. Bé, la niña de la Puebla, la niña no vagis, eh? Sí, sí, sí. Però nosaltres li tenim aquest petit reconeixement que després també escoltarem quan acabem el programa.

0: Murta en el 88.4.
1: Ostras, oye, tienes un aire a este tío, ¿eh?
0: Tengo un aire, ¿eh?
1: Sí, así de guapo, digo.
0: Bueno, tú eres más guapo que yo, ¿eh?
1: ¿Cómo estás, Marcos?
0: ¿Qué tal, Manu? Un placer,
1: qué
0: hombre.
1: ¡Qué sorpresa!
0: He venido
1: sorpresa.
0: Aquí a visitarte de sorpresa.
1: Es el millor imitador que tenim aquí a Mallorca. I és una passada, l'han vist en el xiringuito amb en Pedrerol i en tota sa penya. M'encanta aquesta visita i, a part, que vens molt ben acompanyat, sa mamà i tot.
0: Bueno, sí, és que hem vingut aquí a visitar un bons amics. O sigui que hi he dit, en el Manu. On està en Manu? I he dit, pues tengo que entrar.
1: Ja saps que ara te toca passar per caixa.
0: Total.
1: Anem a fer un calc un personatge.
0: Vinga.
1: Comença una altra vegada fent de Manu Blanco. Que la veritat que m'ha sorprès.
0: Bueno, però és que...
1: I un diu, hòstia, has tenit la voz muy parecida. I jo dic, és que este tío tiene la voz parecida a cualquiera que imita. Home, com seria esa cosa?
0: Hola, ¿qué tal? Soy Manu Blanco. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Molt bé.
0: Molt bé, molt bé. Bueno, molt bé, estem aquí. Ràdio Murta, que estem aquí amb en Marcos Esteban, que és un imitador, la veritat és que fantàstic, i estem amb en Manu Blanco, que és el millor presentador que hi ha aquí a Ràdio Murta.
1: Això sí que és vera. Sí, però ets únic. Marco, fem jo que sé, per exemple, aquí escoltam a Ràdio Murta, que mos ho passam molt bé quan escoltam les teves píldores. Per exemple, en Carlos Arguiñano, com seria?
0: Bueno, pues el Arguiñano tira com esta forma de hablar, que estamos haciendo, pues vamos a hacer el pollo al horno y lo vamos a meter con la cebollita y con los pimientitos de padrón, que esto aquí en Mallorca, además, aquí hacemos como si fuese la coca de trampó. Que la coca de trampo és el més important aquí en Mallorca.
1: Quin és el personatge amb el que te sents? En Pedrerol, com seria?
0: Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estás? La verdad es que... Bueno, tú sabes, ¿no?, que Pedrerol tiene como esta pausa y esta... las heces también que son tan importantes.
1: Sí, y nasal, ¿no?
0: Y es un poquito nasal también, es grave y también va modulando la voz, porque es... cuando está hablando serio, te habla como así... Sí, y es un poquito más...
1: Y cuando se cabrea con los becarios, no veas.
0: Bueno, becarios no, vale, ok. Vinga, tic-tac, vale.
1: Que bo. Quin és el personatge que amb el que te sents, que dius, ostres, perquè tots aquests els abordes exactament igual. Jo vaig dir, dic, és el nostre Latre, és una passada el que tu fas. Quin personatge...
0: Bueno, tu sabes quién es amigo de Latre.
1: ¿Quién? Agustín.
2: Cagón de no María.
1: Agustín el Castro.
2: Todos los días fría.
1: Claro, es que en Agustín el Can...
2: No, hombre, claro.
1: Va tenir programa a nivell nacional amb ell. Amb ell i amb en Xavier del Tell. Sí.
2: Bueno, yo estuve en Crónicas Marcianas, Estuve ahí con el Carlos Latre y todo el rollo este, que hacíamos ahí unas cosas raras. Però bueno, jo som de Mallorca i jo d'IB3 no me muevo i d'aquestes coses no me tengo que mover. ¿Sabes qué te quiero decir?
1: Sí.
2: Ara,
1: sí.
2: Canal 4 és lo millor que...
1: Ara anam. Jo què sé, jo t'he escoltat imitant en el rei emèrito, t'he escoltat imitant a molt d'artistes. Ara estàs cercant altres personatges per fer o te bases amb aquest sota cavallo rei que t'estan duguent també?
0: No, això mai. Jo el que estic intentant ara mateix és ampliar el registre que estem com afegint nous personatges, noves persones, registres que jo ni m'imaginava que jo podria fer. O sigui, imagina't. I bueno, tenim en compte ara mateix i estem fent feina per un nou espectacle de Marcos Esteban, que juntarà un poquet d'imitacions cantant com jo, que jo també canto.
1: No, que tu cantes, ja ho sé.
0: Jo també canto. I és un, com si fos un one-man show, totalment.
1: One-man show.
0: I juntant tots en un mateix espectacle. I ara estem pendents de fer això, o sigui que...
1: Quan tinguis lloc i demés, mos ho dius en temps, perquè saps que te recolzarem des de Grup 4 i des de Ràdio Murta.
0: Jo te lo diré, no, tranquil·lo.
1: I te convidarem. Anem a fer una cosa. Podries, ja que sé, per acabar, ja que aprofit que estàs aquí, com a Manu Blanco, presentar qualcuna cançó o fer qualcun comentari de Ràdio Murta. Jo posaré una música que te dedicaré tu directament. Què te pareix?
0: Perfecte, doncs... Vinga, començam aquí a Ràdio Murta. Soy Manu Blanco i ara vamos a poner Com un burro amarrado en la puerta d'un baile, de Manolo García.
1: Molt bé. Moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres. Marcos, saps que te seguim, que te recolzam. Una ferrada forta per
0: tu. Un plaer, com sempre, una ferrada.
1: I per la teva família, guapo.
0: Gràcies.

0: Blanca Terra, celler i restaurant. De la terra neix l'essència. Sabors autèntics reinterpretats amb creativitat. Un nou espai on la tradició mallorquina es viu de manera diferent.
1: Blanca Terra, gust amb arrels.
2: No te perdis les rebaixes de Yespa Bau a Muro. Camilles, suaderes, calçons. I ja tenim els trajes per la nova temporada. Trajes de noces, comunions i més. Yespa Bau, especialistes en talles grosses. Yespa Bau, carrer mossèn Jaume Mollet, de vora l'Ajuntament de Muro. Mos pots trobar a les xarxes socials, Instagram i Facebook. I de Muro a la Ràpita.
3: En el corazón de Sarrápita, donde el mar acaricia la costa y la tradición se respira en cada rincón, hay un lugar que lleva el sabor de Mallorca en cada bocado. Pon Sarrápita. Panadería, pastelería y heladería artesanal. Un homenaje diario al producto local. Ven a conocernos en Avenida de Miramar 52, Sarrápita. Disfruta de comer una deliciosa paella con preciosas vistas al mar o lo que más te apetezca. Pedidos a domicilio al teléfono 971-640126. Síguenos en Instagram y Facebook. Pon Sarrápita.
4: Proteja su hogar y segunda residencia con alarmas Trablisa, la alarma líder. Sin cuota de alta y con nuestro exclusivo servicio de intervención inmediata, con bases estratégicamente distribuidas en las islas, para una rápida intervención. Aproveche ahora nuestra oferta de 10,20 euros al mes, IVA incluido los 6 primeros meses. Instalación gratuita en el día y hora que usted desee. Llame al 900-535-961 o entre en alarmastrablisa.es. Trablisa, 50 años protegiendo lo que más le importa.
5: Tomeu Barceló S.A., empresa fundada fa 40 anys. Moviments de terres, excavacions, a cel obert, fonaments, piscines, enderrocs de tot tipus d'edificacions i estructures, complets o parcials, amb maquinari i amb mitjans manuals, subministra d'àrids en cantera propi, subministrant terres o graves, terra vegetal, arena, per jardins i per tot, en servei a tota Mallorca. Tomeu Barceló S.A., carrer Eivissa 16 de Campos, telèfon 971-65-0304, 65 0304. Tomeu Barceló S.A.
2: Anem amb una altra telefonada. Bones tardes.
6: Bones tardes.
2: Hola, amb qui xerram?
6: Anna Maria de Palma.
2: Què hem d'escoltar, Maria?
6: Si pudiera, perdre el Rubio.
2: Aquí
6: ve. Llavors, una altra cosa. Aquest jove, Berta, que no t'hi havies puesto.
2: Aquest jove és boníssim. Aquest jove me guanya d'aquí a la lluna. És una passada. Sí, sí, sí.
6: Sí, com imita... En el cuiner...
2: No, però si ha sortit ja a la televisió a nivell nacional en el Chiringuito d'en Pedrerol i tot això, és boníssim.
6: És que és boníssim, és que per mentida no coneixeria la seva veu.
2: És una passada, i Silvestres és un jove, un veinteanyero, alt, guapo, que és una passada, la veritat.
6: Bueno, perquè tingui molta sort, perquè és la veritat que ho fa molt bé,
2: Molt bé.
6: Bueno, te voy a quedar a tu, sobre todo, a Nenenes, a Neneu de su pueblo, a Francisco de Menorca, a Nenati de San Oliva, y a todos los que escuchan, y fins una otra.
2: Muy bien, gracias. Adiós, buenas tardes.
6: Buenas tardes, mano, que vaya bien.
2: Mon enama cara rajada.
7: Cerques un lloc especial per disfrutar d'una bona paella? O d'una mariscada que recordaràs durant molt de temps? Vine a Can Manolo, a Cala Ratjada. Ingredients frescs, racions generoses, servei atent i una ampla terrassa per disfrutar de la millor cuina mediterrània. Més de 40 anys d'experiència mos avalen i te garantim que voldràs tornar. Reserva amb antelació en el 971-56-57-17. Restaurant Can Manolo, a Cala Ratjada.
8: Hola amigos, soy Leo Rubio y quiero que a través de Radio Murta y mi amigo Manu Blanco os llegue el abrazo más grande que yo os mando con todo mi cariño desde Barcelona para toda Mallorca. ¡Feliz verano, amigos!

0: Som Pardo, obert de 12 i mitges migdia fins a les 4 i mitges hora baixa, per només 15 euros de dimarts a divendres. Dissabtes, 25 euros amb boníssima porcelleta. I diumenges, 30 euros amb el millor cochinillo. Amb una molt ampla varietat de plats i lo millor de la cuina mallorquina casolana, com frits, sopes, sempre tot elaboració pròpia, com els nostres postres. Gran bufet i podrom Som Pardo. Telèfon 971 20 10 17. 20, 10, 17, dilluns tancat. I Padrón Som Pardo, amb el bufet que tenen i és a bar, sa curva, pels berenars fantàstics. A part, ja ho sabeu, també de restaurants, vin i comprat, ses torres d'Ariany i ses cases de Son Sant Martí. Anem amb una altra criada. Bones tardes.
1: Bones tardes.
0: Amb aquí xerram?
1: Són Inés de sa Pobla.
0: Què hem d'escoltar, Neus?
1: 40 dies tristes de Leo Rubio.
0: I aquí ho dediquem?
1: Bueno, pues, per tu, la teva família, per la meva, el meu marit de Palma, el nato de Son Oliva, el senyor Tamar Navarro, el Francisco de Menorca i tothom que li agradi i escolti.
0: Molt bé, Ida, gràcies per telefonar.
1: Gràcies. Tardes.
0: Adéu, bones tardes. Adéu, adéu, adéu, adéu. Ja sabeu que aquest dijous a les 10 del vespre tothom mirant la tele, Canal 4 Televisió. Ei, com estàu? Cada dijous a les 10 del vespre vos esperam a Bauxa A amb en Manu Blanco, aquí a Canal 4 Televisió. Anirem per verbenes, per festes, per fires, per tots els pobles. Així que ja ho sabeu, cada dijous a les 10 del vespre vos esper Canal 4 Televisió, Bauxa A.
2: Hola amigos, soy Leo Rubio y quiero que a través de Radio Murta y mi amigo Manu Blanco os llegue el abrazo más grande que yo os mando con todo mi cariño desde Barcelona para toda Mallorca. ¡Feliz verano, amigos!
3: Cuarenta días tristes sin bailes ni teatros. 40 días tristes, sin besos, sin abrazos.

0: Hola amigos, soy Leo Rubio y quiero que a través de Radio Murta y mi amigo Manu Blanco os llegue el abrazo más grande que yo os mando con todo mi cariño desde Barcelona para toda Mallorca. ¡Feliz verano, amigos!
1: Este verano, la música tiene nombre propio. Del 27 de julio al 7 de agosto, Radio Murta te trae una programación especial repleta de leyendas. Madonna, Nino Bravo, Isabel Pantoja, Carlos Vives y muchos más. 10 días, 10 homenajes. No te pierdas nuestros especiales musicales. Cada día una sorpresa.
2: Així és, per exemple, demà tenim el dia de mal d'amores i desamores. Mal d'amores i desamores. Demà, a partir de les 10 del matí. Què vos pareix? Un varieté musical que no te'l pots imaginar. Fins aquí el programa d'avui. Ara acabarem amb una cançó que és preciosa, trista, però preciosa, del meu amic cumpleañero Valentín Mendoza, que és Ahora que todo acabó. I recordarem la figura de la Niña de la Puebla, però també amb una selecció musical boníssima que tenim preparada per vosaltres i que escoltarem, ja que sé, des de Javaloyas, des d'Andy Lucas, que mos demanaven, i altres grans artistes i formacions musicals. Fins aquí el programa d'avui. Amb un servidor som el teu amic Manu Blanco, això és Ràdio Murta, i si t'agrada, digueu en els teus amics.
3: Voleu un jardí mediterrani, tropical, zen, comestible, sigui quin sigui l'espai del que disposeu o l'estil que vulgueu donar-li, trobareu la millor solució a Can Juan i Tavides. T'esperam a la carretera Palma-Manacor, quilòmetre 6,6 de Sant Ferriol. Oberts tots els dies. Can Juan i Tavides, sembrant futur des de 1910.

0: Joana, has vist que el gasoil tornarà a pujar?
1: Sí, ho havia sentit. I per això jo ja he fet pedir el gasoil Sambi ara...
0: Pues jo faré el mateix, no vull pagar més.
1: Calla, i si dius que vas sentir a Ràdio Murta, tindràs un descompte especial, Fernando.
0: Gasoil Sambi, ràpid, proper i de confiança. Més informació a gasoilsambi.info.

0: Uf, quin és xulo. I avui què fem?
1: Pues fàcil, mon anant cap a Hidroparc.
0: Sí, sí, està obert cada dia, de les 10 a les 6 de sora baixa, en diversió per tota la família.
1: I si és resident a Mallorca, aprofita els packs especials per residents i les ofertes familiars.
0: Aquest estiu no fa falta anar al lloc més. Hidroparc Alcúdia, això és que a teva.
2: Hola, soy Blanca Vergara y mando un abrazo muy fuerte a Radio Murta Canal 4 y en especial a mi amigo Manu Blanc.

Tornen Sant Abdon i Sant Senent. Deixa la platja una estona i visita la capital del Reiguer. Jordi Évole, Tomeu Penya, Rebeca, Luna, Cucorba, teatre, activitats infantils, cinema, competicions esportives, espectacle equestre i molt més. Sant Abdon i Sant Senent 2026. Viu l'estiu a Inca. Ajuntament d'Inca.

Hola, Manu, som en Llorenç Santa Maria. Com estàs tu, sa família i tota sa família d'oients de Ràdio Murta? Supos que tothom està bé i bé, ben aviat espero que mos puguem reunir i xerrar en persona per la ràdio. Una abraçada molt forta a tothom. Adeu.

cerques un lloc especial per disfrutar d'una bona paella o d'una mariscada que recordaràs durant molt de temps, vine a Can Manolo, a Cala Ratjada. Ingredients frescs, racions generoses, servei atent i una ampla terrassa per disfrutar de la millor cuina mediterrània. Més de 40 anys d'experiència mos avalen i te garantim que voldràs tornar. Reserva amb antelació en el 971-56-57-17. Restaurant Can Manolo, a Cala Ratjada.

Viniquianella. La muntanya es troba amb el mar. Disfruta d'uns instants, entrevistes infinites i moments de calma. Experiència mediterrània, entre vins i converses que s'allarguen mentre el sol es pon. Restaurant Viniquianella. Relats, sabor i ambient a cada plat.

Nins, nines i famílies, preparats per divertir-vos. Ja de dimarts a les 8:30 del vespre teniu una cita amb Chip Chap, el programa infantil de Canal 4 Televisió. Jocs, aventures, rialles i moltes sorpreses vos esperen cada setmana. Chip Chap, ja de dimarts a les 8:30 del vespre a Canal 4 Televisió. Chip Chap, la diversió comença aquí.

Hey! Vens a IKEA per unes espelmes i ja estàs pensant a portar-te una taula, dues catifes i un sofà? T'entenem, és inevitable. Per què aprofita? Perquè ja és aquí el Festival IKEA de preus baixos. Molt baixos. Hi ha grans descomptes esperant-te fins al 31 de juliol. També a l'app IKEA Inspire i en islas.ikea.es. No t'ho perdis.

0: Romeu Barceló S.A. Empresa fundada fa 40 anys. Moviments de terres, excavacions, a cel obert, fonaments, piscines, enderrocs de tot tipus d'edificacions i estructures, complets o parcials, amb maquinari i amb mitjans manuals, subministra d'àrids en cantera propi, subministrant terres o graves, terra vegetal, arena, per jardins i per tot, en servei a tota Mallorca. Romeu Barceló S.A. Carrer Eivissa 16 de Campos. Telèfon 971-650304. 650304. Tomeu Barceló S.A. Gran Bufet Hipòdrom Son Pardo. Obert de 12 i mitja al migdia fins a les 4 i mitja hora baixa. Per només 15 euros de dimarts a divendres. Dissabtes 25 euros amb boníssima porcelleta. I diumenges 30 euros amb el millor cochinillo. Amb una molt ampla varietat de plats i la millor de la cuina mallorquina casolana, com frits, sopes, sempre tot elaboració pròpia, com els nostres postres. Gran Bufet Hipòdrom Son Pardo. Telèfon 971 20 10 17. 20, 10, 17, dilluns tancat. Para tu total tranquilidad, la mejor elección es Ismaro Seguros, en Llucmajor. Empresa familiar y cercana con gran vocación de servicio. Con todos los seguros que puedas necesitar, con atención personalizada. Seguros de hogar, vida, salud, automóviles, decesos, ahorro, etc. Con una gran marca detrás como es Occident. Ismaro Seguros, en calle Bisbate Xiquet 61 de Llucmajor. Teléfono 610-174-528. 610-174-528. Ismaro Seguros, agencia exclusiva de Occident.
1: De dilluns a divendres, aquí, a Ràdio Murta, de les 10 a les 12 de matí, la vostra música. Podeu triar la vostra música telefonant a qualsevol hora del dia en el nostre 971-439785. Pot sortir al nostre contestador. El que heu de fer és dir el vostre missatge, donar el vostre nom, de bon mos telefoneu, quina que se voleu escoltar i si la voleu dedicar també. I que la vostra música l'escoltam de dilluns a divendres aquí a Ràdio Murta de 10 a 12 des de matí. Vos esperam.

0: ¿Te apetece escuchar tu canción favorita en Radio Murta? ¿Quieres dedicar un tema especial a alguien que quieres? Déjanos un mensaje en nuestro contestador automático. Solo tienes que llamar al 971 43 97 85. Repito, 971 43 97 85. Y contarnos qué canción quieres escuchar y para quién. En Radio Murta, tu música también tiene historia. Llámanos y haz que suene.
1: Vols vendre el teu or i plata amb un tracte diferent? Oh, per grams, comprant les teves joies i valorant les teves pedres de qualitat com diamants. Comprant joies d'època, joies de firma i rellotges de gamma alta. El nostre tassador gemòleg és especialista en alta joieria i rellotges de reconegudes firmes. Ens desplaçam a domicili. Oh, per grams, estàs a les avingudes de Palma, junt Casa Gallega. Vine a Avinguda Comte Sallent de 7. Telèfon 971-048-978. 971-048-978. Oh, per grams. Amb pàrquing gratuït. Oh, per grams.
2: Estimats oients de Ràdio Murta, som Marisa Rojas,
3: jo, l'Esperança Sureda,
4: i jo, Anna Marga Pocoví, i juntament amb l'orquestra Calypso i el saxofonista Biel Tou,
5: vos convidam al nostre concert Divas, amb veu de dona, un espectacle de cançons d'algunes de les millors veus femenines del panorama nacional i internacional.
6: Tendrà lloc dissabte dia 8 d'agost a les 9 del vespre a la finca de Raixa, a Bunyola. L'entrada és gratuïta. Organitza i patrocina Consell de Mallorca i tot espectacle.

Aquests són els nostres consells. Pedaços de cuina nets. Quan els pedaços o les esponges de la cuina tinguin una olor desagradable degut en el seu ús, feis que tornin a estar com a nous posant-los en remull amb aigua i vinagre. Després, posau-los dins els microones a la màxima potència durant uns segons i vos oblidareu de les seves males olors.

coneguem les nostres dites i refranys. El colom menja plata i caiga a plom. Vol dir que els coloms costen molt de mantenir i no produeixen beneficis proporcionats a les despeses del seu manteniment.

0: Sonia Maria de la Palma.
1: Di Maria i visca Santa Maria.
2: Sonia Maria de Palma.
3: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta

I des d'aquest jardí florit voldria felicitar en Manu i a tota l'audiència de Ràdio Murta en el seu 25è aniversari per molts anys més. Una abraçada forta.

Aquests són els nostres consells. Taques de rovell. Aneu alerta quan vos podeu llevar el rovell de les peces de ferro. Si ja no hi ha remei i voreu taquear la roba, podeu fer la neta fregant el tros en suc de llimona i sal. Deixeu que aquesta solució actuï una hora i després feis neta la roba com sempre. Let me see you dance, fair.

coneguem les nostres dites i refranys. Primer et sequemia, que és gipó. Vol dir que el primer s'ha d'atendre en els parents que en els gestants.

0: Són de Barrio Riera i habito a la font de Campisfort.
1: Anna Cati de Palmanyola.
2: Con Anna de Santa Eugènia.
3: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta per...